0: Sumamos, sumamos.
1: Sumamos, o restamos.
0: Bueno, explícame.
2: Els comunistes seguís estant ahí, seguís existint i seguís tenint la seva vida activa. El que passa és que, una altra cosa és que de cara a les eleccions, el que es tracta de... es tracta de sumar a molta gent que per les raons que siguin no comulga exactament en les mateixes idees que pugui tindre el Partit Comunista o qualsevol altre dels components d'aquestes plataformes unitàries, però que d'alguna manera entenen que es poden posar d'acord en les qüestions més bàsiques d'un programa per a defensar els interessos de la major part de la gent, i això és el que compta. Lo de les sigles sempre és una qüestió secundària, no? No és important qui, lo important és sobretot què.
1: Però al final la base que està ahí,
2: bueno, hi ha base,
1: no sé, Podemos, guanyar, Compromís, és tota la mateixa base, si anar units igual.
2: Sí, la idea seria això, poder anar units. El problema de no anar units, ja el dic, en un, pues, suposo que sempre no es pot dir mai al 100%, però en un 90%, ja el dic jo, que vull dir, ho diguin amb absolut convenciment, no és cosa nostra,
3: Sergi,
4: tu que estàs ahí, no, que ara en primera línia.
3: El què, vull dir, la unitat que és preciada i que n'hi hauria que aconseguir-la sempre en base a un programa, a un objectiu polític, a una proposta de canvi de lo que no mos agrada per algo que sí que mos agrada, que és avançar, no? Transformar la societat en el bé, val?
1: Jo sempre, no sé, m'ha quedat així en el programa. M'ha quedat en el programa perquè la gent vota ja si eres del Barça al Barça, si eres del Madrid al Madrid, si eres socialista al socialista, si eres pepero, pepero o PP, però clar, no n'hi ha programa. Quan uno diga vaig a fer este programa, sí, m'agrada aquest programa, si és del partit que sigues, m'agrada el programa
4: està
1: que jo presente.
4: El més tu, i tu
1: ara
4: més.
1: Ara està el títol que has fet ara, i no ves programes.
3: És que
1: no.
3: Hauria que atendre més el que es diu que no el que diu. És a dir, tenim sempre estigmes, no? Tenim, pues, si ho diu este, no. Atendre sempre el que es proposa, i si el que es proposa es pot compartir i consensuar, és l'adequat, no descartar-lo perquè ho proposa uns o ho proposen un altre, no quedar sense esquemes partidistes, vale? De, bueno, si ho diu este que és del PP,
4: ja val,
3: no, n'hi ha que saber què és el que es diu per a parlar de lo que es diu i no de qui ho diu.
1: I sobretot antes de les eleccions, vaig a fer això i això, i quan entres, ostres, fes-ho, que has fet un programa que... Però no, no n'hi ha programes, no veus programes.
3: Nosaltres que el tenim, eh?
4: Almenys el nostre està. Canaita, jo, però el que estàveu comentant d'aixes diferents sensibilitats des de l'esquerra, tu també que és un gran cinèfil, la pel·lícula de Ken Loach, la de Tierra y Libertad, el que era anarquistes, anarcosindicalistes, comunistes, o sea, el problema que ha tingut un poc l'esquerra ha sigut sempre eixe, no?
3: Eixa
4: divisió, sí, tan gran que arribaven després els falangistes i s'havien matat entre ells ja, sí. Deia, bueno, ja no tenim res que fer.
3: Això, a veure, n'hi ha una frase famosa de la Montserrat, no? Era la Montseny, la Federica Montseny, que era anarquista, sí, que quan va vindre el moment de l'alçament feixista per defendre la república va dir molt clar, va dir: ara no som ni socialistes, ni comunistes, ni anarquistes, ara som republicans i en defensa de la democràcia, som lluitadors per la democràcia, tots junts. Jo penso que això més o menys va ser la gent a la frase, no l'ha dit
4: exactament.
3: La idea era aquesta, no? Deixeu-se de sigles, deixeu-se de partits, ara n'hi ha que defendre la llibertat i la democràcia i som tots junts.
4: Sí.
3: Jo penso que això ara toca precisament aquesta filosofia.
4: El poder estar. A veure, Lluís, per a que ens està mirant, no? El coneixem i això, però has estat...
3: Som tots antifeixistes.
4: Ara així la frase. Des de l'any 99, explica'm-nos, perquè a Sergi el tenim ara dia a dia, ara li preguntaré un poquet del dia a dia, però tu...
2: L'any 99 vaig encapçalar la llista aleshores d'Esquerra Unida, vaig presentar el 99 com Esquerra Unida, després vaig tornar a presentar el 2007 com Esquerra Unida l'Entesa, i el 2015 pues, em van enredar perquè no es pot dir d'altra manera i em vaig presentar a les eleccions autonòmiques, vale? I vaig, jo la meva inicialment només la meva intenció era estar màxim de 6 anys, però bueno, les circumstàncies que es van presentar després el 2000, després del 2007, les eleccions del 2011, van forçar a tindre que quedar-me donant

0: més del que jo volia, i el 2015 vaig acabar. Vaig estar 8 anys de regidor, en les quals jo seguia treballant en el meu, que sóc professor de la Universitat d'Alacant, i després, quan vaig anar a València, que vaig estar 8 anys en València, que com a anècdota puc dir que en 8 anys en València només em vaig quedar una nit a dormir en València, en 8 anys. Però ahir sí que vaig tindre que deixar-me a l'universitat.
1: Vas arribar a ser tenent alcalde, no?
0: Jo en la, en l'any 99, entre el 99 i l'abril del 2000, vaig ser primer tenent d'alcalde encara en...
1: I possibilitat de ser alcalde?
2: Què va passar ahir? Què va passar ahir? A veure, perquè hem tingut a ser a Pep Sanus i aquest canvi que va haver ahir va ser un poc allò... A veure, va, el que es pot contar.
0: No hi ha res. Vull dir, hi havia un desgast molt gran de la figura de Pep Sanus, sobretot perquè progressivament... ell va anar decantant-se cap a posicions cada volta més properes a lo que seria una gestió de dretes de l'Ajuntament, particularment en qüestions de caràcter de serveis públics, econòmics, etc. Eixe desgast va fer que perquè era la majoria absoluta, ja la va perdre el 95, però el 1999 es va quedar en una situació pitjor, perquè no sols és que no tenia majoria absoluta, sinó que hi havia un partit que tenia més vots que ell, que era el Partit Popular. Aleshores, nosaltres vam condicionar el vot a un canvi en la línia programàtica, i ser canvi que ell va assegurar que es faria, que a més també es va comprometre a fer un canvi, diguem, en el cap visible de l'Ajuntament, que es proposaria una altra persona del PSOE, pues un parell
2: d'anys, que no fora ell
0: per a poder ser alcalde. I tot això a partir, això ho vam signar en juny del 99, i a partir de com a molt tard de novembre d'aquest mateix any ja estava treballant per a que això no fora així. Va privatitzar els autobusos, que s'havia compromès a que no ho faria. I després, sobretot va posar en marxa el procés de privatització de l'Auia, i ahir van plantar i van dir que no. I a partir d'ahir ell va ser el que va muntar tota la història i li va deixar el govern al Partit Popular. Vull dir, va ser ell, perquè de fet després el propi Partit Socialista va tratar de refer les coses, si no recorde mal, cap a octubre, quan va canviar la seva executiva, va nomenar una altra persona, i ell des de fora va fer que 4 regidors del Partit Socialista s'inscriuen per garantir que Miguel Peralta pogués seguir sent l'alcalde. Per tant, es poden pegar-li moltes voltes, però la història és una i no es pot escriure d'una altra manera, no?
2: I ara el pressupost d'aquest any no s'ha aprovat.
3: No es podia aprovar.
2: Què ha passat?
3: No es podia aprovar perquè nosaltres portàvem des del principi de la legislatura en un posicionament col·laboratiu per a tirar endavant les qüestions que són importants per al COI. I sempre posàvem la mateixa línia, és a dir, la continuïtat de la recuperació dels serveis privatitzats, dels que hem parlat abans, i sobretot la no ubicació d'un polígon industrial damunt d'un aqüífer com el del Molinar, que és fonamental per al futur del poble d'Alcoi. I tot va anar bé, però quan vam aprovar els últims pressupostos del 2025, al mes següent es va firmar el protocol, l'alcalde d'Alcoi, el Partit Socialista, el govern de la local, amb la Generalitat, per a reclassificar, exactament, per a recalificar el sòl no urbanitzable i no urbanitzable protegit en urbanitzable per a poder ubicar el polígon. A partir d'ahir, se sabia, ho sabien. A mi el que m'estranya és que sorprèn algú de que no aprovarem els pressupostos, perquè ells sabien i ho tenien molt clar, que si passaven aquesta línia, guanyar el COI no anava a permetre ninguna negociació ni res. Era una línia roja.
1: Hi ha molta gent que no sap el que passa en l'aquífer, si feren el polígon ahir.
3: Pues jo crec que totes les informes, no, dels últims que ja han fet hincapié de la possibilitat de contaminació de l'aigua de l'aquífer del Molinar, de la que bevem tots els alcoians, no són d'ara, són des de fa 30 anys, quan ha hagut intents continus d'intentar ubicar allí, perquè clar, un veu que allò està planet i que és fàcil de posar i està comunicat en la carretera, pues hasta inclús l'informe últim de tràfic del Ministeri ha dit que tampoc ho permetiria per tal, no? És a dir, han hagut molts informes que diuen no és el lloc, no és que el feu al cap perquè ahir no es pot ubicar perquè n'hi ha un perill evident de poder contaminar l'aigua del coll. Per tant, hi ha que buscar alternatives, si no perdre el temps en una cosa que no
1: tal. Si fas una cantaria bo, que vaig a tot...
3: A veure, posar en un polígon industrial, que a més estaria molt limitat en quant a l'activitat industrial, més de 80 activitats industrials no es podrien fer de cap de manera, està en la capçalera del riu, del Molinar, és a dir, en la capçalera. Per baix d'aquesta capçalera es poden fer coses, però la capçalera, que és l'origen d'on tenim un depòsit d'aigua que és mil·lenari, que és un depòsit d'aigua que té una riquea que en el futur i davant del canvi climàtic que estem assistint, pues, evidentment és una riquea que val més que tota la indústria del coll.
1: No, per això el que vull preguntar-te també, val la pena fer un polígono nou en el coll o aprofitem els que tenim?
3: N'hi ha que aprofitar molt més els que tenim, que n'hi ha possibilitats, però n'hi ha que buscar una alternativa comarcal. És a dir, no es pot fer ara, en l'època en la que vivim, una política de campanària, que diem, una política de municipi per municipi. N'hi ha un gran cinturó industrial, des del Coll fins hasta el Baida, si vols, on tenien, que n'hi ha possibilitats de terrenys que estan per baix de la capçalera del riu, que es podria fer adequadament un polígon industrial.
1: Sinó Coll o...?
3: No, en el conjunt de la comarca. N'hi ha que buscar una alternativa comarcal. Tenim els polígonos de cotes baixes, de cotes altes, tenim el Santiago Pallà, tenim la Beniata, que n'hi ha encara possibilitats d'ubicar indústria i sobretot en naus que estan buides, que són moltíssimes.
1: Ahí la possibilitat. N'hi ha molt,
3: moltíssimes,
1: molt
3: moltíssimes, perquè a més ara la indústria d'ara no és la manufacturera d'abans, no necessita grans fàbriques, sinó que ja l'alta tecnologia permetís tindre una activitat industrial més dinàmica, més productiva, sense tant d'espai.
1: Jo crec que el lío de la canal és per una empresa. Pues, de veres, i tota aquesta empresa n'hi ha que dir, bueno, pues, no la ubiquem ahí, la ubiquem allà, tal, i si vols bé, si no, jo què sé, jo sé que és un problema, però bueno, n'hi ha que veure el que és viable o no és viable.
2: Volies comentar?
0: No, hi ha només una empresa, hi ha una qüestió de que hi ha determinats sectors...
2: Perquè, perdona, este tema ja el tractaves tu 20 anys enrere, que era la canal.
0: L'any 99 ja estava aquest tema damunt la taula.
2: En 26
0: anys. No és que l'any 99, és que l'altre dia, quan estàvem preparant el debat este que vam fer l'altre dia en la Mútua, un company de Salvem l'Aquífer em va passar una informació que jo no desconeixia, que no recordo ara si és l'any 81 o 82,
2: ja
0: va haver una proposta de fer un polígon industrial allà en la zona i un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dient que allí no es podia fer un polígon industrial, bàsicament perquè qualsevol vessament podia contaminar el Molinar, i això
2: és lo de la història se repite. A veure, pregunta-los ja per la Rosaleda, va, que estic esperant la pregunta.
3: Jo crec que tot... Ara de coses de quan es tropaven per ahir de viatge
2: treballant junts. Això també hem de parlar, això al final. No és que mos diga Gonzalo,
1: sí, la Rosaleda, pues, tots han comentat el tema, pues bueno, vosaltres que opineu de com estava, el que ha sigut i el que és ara.
0: Bueno, tu, si vols, parles de la part d'abans i Sergi era que comenta la de després. Quan això es va portar a terme, jo estava en l'Ajuntament. Recordi que en aquell moment, això seria el 2004, una cosa així, vam ser l'únic grup polític que vam posar radicalment això, però no per res, sinó perquè hi havia una zona verda i el que es volia fer no era una zona verda. Però, a més, és que ho reconeixien els mateixos informes, no de la gent que anava a jutjar això, sinó el mateix projecte ja dia que allò anava a deixar de ser una zona verda. I en aquell moment era evident... Per a tot el món es veu que, llevat de, per la gent del PP que va aprovar això sense ningun problema, que allò no anava a ser legalment possible fer-ho. Per tant, el que és incomprensible és que això hagi tardat tant de temps, primer que es fera, que era una barbaritat, segon, que es denunciara, i després ja parli com a ciutadà, un autèntic despropòsit, que després d'haver sentències judicials que això diuen que ja no s'havia de fer, que això ja ha tardat tant de temps en fer-se. I li passa la paraula a Sergi, que...
2: El relleu.
3: La història de lo de la Rosaleda és la història de la incompetència i de la barbaritat per part del Partit Popular a l'hora de projectar projectes per a la ciutat. És a dir, els tribunals ho van tindre molt clar, és que era molt evident que era il·legal, i a pesar de denunciar que era una il·legalitat, van tirar endavant per totes, val? N'hi havia que fer-ho, n'hi havia que fer-ho. I a més, tinc que recordar que va ser l'època en la que el Partit Popular va introduir a Ortiz, vale? Enric Ortiz, en el COI, en el tema del Calderón, en este tema i en altres temes, el del Boulevard també, no? Vull dir que una persona que a més ha estat condenada per corrupció, i ahí la teníem, no? I ara, pues, què ha passat? Ara s'ha fet una persentència judicial, s'ha tingut que actuar, i on nosaltres el que ens preocupa moltíssim és que tinguem encara que negociar en este personatge per a tindre que obrir el pàrquing de la Rosaleda, que és molt necessari per a la zona i per al comerç de l'Alameda. Per tant, el que no voldríem, i estem ja treballant en això, és que una volta que es solvente el tema, i nosaltres volem que si este home no té que obrir el pàrquing, pues que s'acabi la concessió, que es licite de nou i comencem a altra volta a tindre els mateixos problemes. Acabem ja i fem un pàrquing públic gestionat directament per l'Ajuntament. Sí. Perquè si no, anem a tindre altra volta els mateixos problemes. Una concessió, l'anterior era 50 anys, no t'ho perdis, eh? Ara una altra licitació que siga 10 anys o a 15 anys o a 25 anys, a mi personalment semblaria que és repetir els fracassos i les formes de fer que no deurien, que deurien de transformar ja en un ajuntament realment valent per resoldre aquestes coses.
1: No, vos agrada com s'ha quedat la Rosaleda ara?
3: És que n'hi ha que esperar que els arbres creixin.
1: No, no, però a part d'això, no. Li falta una cosa.
2: El quiosco.
1: No, la floristeria, per supost, perquè siga una bona zona verda. I després l'estàtua, Camilo Sesto.
2: també.
1: On la posaríeu?
3: Ara té més poc espai, perquè ara ja està la de Sant Jordi arrimada al poble. Que això està molt bé, que siga arrimada al poble.
1: Camilo també. Perquè la gent pugui anar a fer-se les fotos allí.
2: Al costat de Camilo.
3: Hi ha molta gent que es para a fer-se fotos allí en l'estàtua de Sant Jordi ara, eh?
2: Sí, sí, d'aquesta part.
1: Ara, si això du turisme i du de tot.
2: De temps, jo crec que no sé si mos cabrà Serelle, mos cabrà... que són les preguntes habituals que fem.
3: Que parlem de les vivències.
2: Què ha passat? Què ha passat? Doncs ja entrem...
1: Sergi i jo s'han juntat, perquè és curiós que jugàvem en la penya Little Litros 2 a futbol sala els diumenges, fèiem el vermut, dinàvem, i se n'anàvem cada dues a casa. I el dia següent, sense saber-ho, coincidíem amb l'avió, que se n'anàvem d'Alacant, a Barcelona o a Madrid, fem escala i anàvem a Galícia a treballar. I coincidíem i parlàvem molt de política...
2: Però s'havia oblidat la vespre anterior.
3: Jo que aprofitava aquests viatges per dormir un poquet, sí, me'l trobava d'ell i ja no podíem dormir. Ja,
2: acabem, xerrant. Acabem de jugar i ara resulta que ens tornem a trobar, no?
3: S'ho passava molt bé. La veritat és que...
1: Molt bé, han sigut sempre amics. Ja dic, nosaltres no hem tingut mai colors polítics en la penya. No. I bueno, lo bonico és això, que a mi m'agrada sempre poder parlar de política obertament. I avui dia jo que estic així en el bar... No pots parlar de res perquè a la mínima t'hi juno de costat i hi ha un odi molt gran i això hauria d'acabar-se. No sé per què ha vingut aquest odi, però això hauria d'acabar-se. Som tots a una, collons. N'hi ha que intentar fer les coses bé. Ni uns són malos ni altres són tan roïns. A veure si entre tots arribarem a un algo, perquè si no això reventarà. Això reventarà.
3: No, és molt important l'educació. L'educació i la cultura política, vull dir, per a parlar i discutir sempre hi ha que tindre educació, respecte. I diu, de no sé d'on ha vingut aquesta temporada de l'odi, que no sol és així, sinó en tot el...
1: Home,
3: quan
1: tot
3: el
2: món.
3: Quan venen personatges com el Trump o quan es passa el que passa en Palestina, doncs pues, clar, això és un origen, i és un origen que és racista, xenòfobo, és aquell que ataca als drets humans, i el més fonamental que n'hi ha és el respecte als drets humans.
2: A partir d'ahí
0: jo penso que l'únic que té que pensar la gent és qui és beneficiat de totes aquestes coses, no? Quan la gent es dedica a tirar els trastos i a no escoltar els demés, no per lo que diu, sinó per qui pot ser, perquè en realitat després tampoc sabem massa bé qui som. Hi ha que pensar darrere tot això qui es beneficia d'això. Perquè, des de luego, no es beneficia la gent del carrer, no es beneficia...
1: Eso es don dinero.
0: No es beneficia els treballadors, sinó es beneficia un sector molt concret de gent que són els que estan promovent això. Vull dir, això no és una cosa que ha caigut del cel, està promogut. Vull dir, hi ha una sèrie molt xula que és, no sé, recordo quina plataforma, no sé què es dia, de Loud Voice, qui xilla més, que és del tipus en la cadena Fox, que després el van condenar a més per ser un acosador sexual, que és el que va inventar aquesta manera de relacionar i fer política, i això té un beneficiari clar, les grans èlits que controlen el poder en tot el món.
1: Tota la vida.
2: Però Lluís, en la teua classe, la gent jove, què li passa a la gent jove?
0: Home, la gent jove hi ha de tot, eh? Vull dir, hi ha gent més implicada, menys implicada.
2: Però vosaltres, els xavals de 14, 13, 14 anys...
0: Més home, jo tinc,
2: que,
0: jo ja,
2: a que vivia,
0: ja tinc gent de 18, 19 o 20 matxar, anys, però, no? Però bueno...
3: Si tinguin 14.
0: Sí, moltes voltes pareix que siguin més joves, però sobretot n'hi ha un desapego molt gran en general als problemes de... d'avui dia, o sobretot una forma de voler-los molt personal, no? molt de lo que es toca a mi concretament i lo de més, i això
1: hi ha
0: és
1: molta
0: negatiu.
1: Gent en contra de la societat, això és el que fa mal. Hi ha molta gent que veu que no n'hi ha feeling i es posen en contra de la societat, i això és el que fa por.
2: Això és el que està. Bueno, mos queda res un minut, anem a donar una notícia, una primícia, home, que m'has dit que he pogut donar-la.
3: Quina és? T'ha donat permís?
2: Sí.
3: Em fas por.
2: Acabem legislatura i Sergi Rodríguez no segueix.
3: No vaig a tornar-me a presentar com a capçalera de la candidatura. Jo ajudaré a l'equip Quisca de les primàries, perquè afortunadament guanyar té una cosa molt, molt, molt valuosa, i és que fem primàries obertes a la ciutadania. Tot qui vulga pot participar, presentar-se,
2: que estan mirant,
3: exactament,
2: ara,
3: i pot votar, val? De moment ja sabem que n'hi ha dos candidats per encapçalar la candidatura, i a partir de l'1 de juny ja s'obrin les possibilitats perquè la gent s'apunte, perquè vol col·laborar, vol formar part de la candidatura, i n'hi haurà unes primàries en juliol per ordenar-les. S'ordena estrictament en les votacions primàries.
1: Direu guanyar o canviar?
3: No, de moment vos direm guanyar al coi, que ens ha costat molt consolidar la marca, però bueno, ahí estem tots, eh? Ahí n'hi ha una esquerra molt plural, persones independents.
2: Litro i litro, si vols, tu deixa.
3: Mira, això estaria bé. Guanyem litro i litro. Això seria una marca electoral.
2: Jo dic l'últim missatge.
0: No res. Sí. Vull dir, jo, com sempre, estic en un lloc on estic. Vull dir,
2: tu segueixes vinculat.
0: Professionalment faig la meva feina i tot això, però segueix vinculat, evidentment, a Esquerra Unida, al Partit Comunista, i en este cas, sobretot, a guanyar el coi.
2: Recordes plenos d'este home, quan parlaven els plenos, notaves que era de les entranyes, que ho sentia.
0: És que m'ho prenc molt fort, sobretot perquè quan estic convençut d'una cosa...
2: Muerte. Molt bé, però això són alguna de les coses que m'ho han faltat. Molt bé, Fede, per res.
1: Un plaer, com sempre.
2: Tindré així a Sergi i a Lluís.
1: Falta algun partit ja, no?
2: No, que ja s'han fet tot.
1: Vale.
2: Bueno, vaja molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a dos per vindre.
4: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas. Con la colaboración de... Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy.
5: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy Centro Comercial Alzamora. Infórmate en soloptical.com.
6: Aquesta mateixa vesprada al Círculo Industrial tindrà lloc una activitat cultural molt interessant que porta per títol Fernando Cabrera i la pintura alcoyana en el Museu de Belles Artes d'Alicante Mubach. I per a què serà a partir de les 19 hores i per a què ens parli d'ella, podem tenim així el testimoni del bibliotecari del Círculo Industrial i a més també és membre del patronat de Fernando Cabrera, de la Fundació Fernando Cabrera, i és amic d'esta casa, i és José Luis Antequera. Bon dia, José Luis, com estem?
7: Bon dia, Paco.
6: Un plaer poder parlar amb tu. A veure, tenim ahí, no tenim molts minuts, però és que ens ha paregut molt interessant aquesta xerrada. Conta-nos un poquiu.
7: Bueno, esta xerrada és interessant perquè és el Museu de Belles Arts d'Alacant, en pleno, el que ve al coll, a parlar-nos d'un acollà, que és Fernando Cabrera Cantó, el nostre pintor. Ve Maria José, que és Gadea, que és la tècnica d'exposicions i difusió del museu, i ve el mateix director, Jorge Soler, que són dos experts del segle XIX en Alcoià, i volen explicar, el motiu és Fernando Cabrera Cantó i els fons històrics de la pintura alcoiana en el museu, en el MUBAJ, o el Museu de Belles Arts, d'Alacant. És important perquè Alacant té molt d'enllaç en Fernando Cabrera, perquè ell en l'any 1926 va ser nomenat fill preclar de la província d'Alacant i per la Diputació, precisament, de la província, i va haver un molt homenatge i una gran exposició de l'Ateneu. I això commemorem els 100 anys d'aquest nomenament en esta xerrada.
6: Vale, perfecte. Com has dit, fill preclar.
7: Preclar, sí. Fernando Cabrera va ser fill preclar de la província, sí. Fill adoptiu de l'Ajuntament d'Alacant i fill predilecte de l'Ajuntament d'Alcoi, en el mateix any, 1926.
6: Ostres, que curiós. Molt bé. Sí. Molt bé. Pues esta és una de les activitats que s'engloba dins de lo que és la Fundació Fernando Cabrera Cantó i el Círculo Industrial. Sou els dos organitzadors, veritat?
7: Efectivament.
6: Vale. A veure, contamos només dos cosetes més. Bueno, és que els dos ponents ens has comentat, el mateix director del MUBAJ i Maria José, no?, que són dos experts, perquè a més és que hi ha molt de fons, no?, hi ha molt alcoià ja en el MUBAJ, no?, perquè jo també he vist Emilio Sala, Antonio Gisbert, no?, tenen molta obra.
7: Plàcido Francés, Casanova, tota l'escola alcoiana està representada en el museu, i aquestes dues personalitats són molt amants d'esta pintura alcoiana, aquesta que està molt reconeguda. Pensem que Lorenzo Casanova va ser el que, sobre 1900, una miqueta abans, ell va morir en 1900, va obrir l'acadèmia allí en Alacant, després d'obrir-la en Alcoi, i bueno, és molt reconegut Alcoi com a centre neuràlgic de la pintura del segle XIX en Alacant.
6: Que xulo. Molt bé, doncs és un poquet això. Bueno, tu faràs un poc la presentació, no?, dels dos ponents.
7: Sí, jo farà Indalecio Carboni, que és el president del Círculo, i després jo també tancaré membre de la Fundació Fernando Cabrera, perquè nosaltres estem dinamitzant la figura de Fernando Cabrera a través de la Fundació Fernando Cabrera, recentment constituïda, i que estem donant-li una diguéssim, una espenta, però sí, que la conega, no?
6: Exacte. Ja quedarem, i ja veniu Javier Aracil, el president, i tu, i mos conteu més cosetes de tot el que esteu preparant,
7: Fem efectivament, aixina. Pues, molt bé, Javier és el president.
6: Sí. Exacte. Molt bé, doncs pues tenim eixa cita, és aquesta mateixa vesprada, de 9 hores, al Círculo Industrial, i en eixa presència de Fernando Cabrera en el MUBAJ, però també parlaré un poquet de tot el que és la pintura alcoiana en este gran museu, que la veritat és que és preciós, és xulíssim. Molt bé, doncs pues moltíssimes gràcies de nou, José Luis, estem en contacte.
7: Anem a la sala Castanyer, en tot cas, a les 7.
6: Ahí estarem.
7: Les grades lliure, des de
6: l'altre. Exacte. Molt bé, moltes gràcies.
7: Gràcies, Paco, a tu.
8: Se necesita oficial con experiencia para carpintería de aluminio. Interesados, llamar al teléfono 96-554-7347 o enviar currículum a bolsatrabajo@seima-alcoi.es. Se precisa administrativo para media jornada, ampliable a jornada completa, con experiencia en atención al público. Interesados, enviar currículum al correo curriculummon@gmail.com.
9: Canarias. L'AIREF avala la previsión de gasto en pensiones del gobierno, pero advierte de que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal cree que el envejecimiento de la población presionará el endeudamiento a largo plazo hasta el 123% del PIB en 2050. Pablo Anzola, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el 13% del PIB que, según el organismo, gastará España en pensiones hasta 2050 está a tres décimas por debajo de lo que marca el límite de gasto. Esos son los cálculos de la AIREF. que avala, por tanto, el cumplimiento de la regla, pero que insiste, como ya hizo el año pasado, en que ese límite está mal diseñado y no garantiza en este momento la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo. Inés Olondriz es la presidenta del organismo, decía.
11: Cuando uno mira la sostenibilidad en el largo plazo, nos lleva a que en el 2050 la senda de deuda va a tener una pendiente positiva y va a ir creciendo.
10: Las pensiones, pero también el gasto en sanidad o en cuidados, presionarán las cuentas públicas y llevarán la deuda hasta el 123% del PIB en 2050. La AIREF pide al Gobierno reformar esa regla de gasto para garantizar la viabilidad de las cuentas públicas.
9: El Gobierno respalda las palabras de ayer de Óscar Puente y reafirma que lo que está pasando con los casos judiciales abiertos, como el de Leire 10 o el de Zapatero, es extraño. Lo ha dicho Arcadi España, que es el ministro de Hacienda.
12: Yo creo que el ministro Puente, por supuesto, es unas palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos. Máximo respeto y confianza en la justicia, en los fiscales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que dejarlos a trabajar con independencia. Es verdad también que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no? Cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay.
9: Ni la imputación de Zapatero ni la entrada de la UCO en Ferraz están contemplados en el CIS de mayo que se acaba de publicar. En el barómetro, el PSOE sigue en cabeza, pero el Partido Popular y Vox crecen un punto y medio en intención de voto. Aunque entre lo más llamativo está la respuesta de la población a la prioridad nacional. Julia Molina, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Los partidos de la derecha crecen en este CIS que se elaboró entre el 4 y el 18 de mayo durante la campaña andaluza y después de conocer los resultados en esa comunidad, mientras que el PSOE cae dos décimas, aunque se mantiene en primera posición en intención de voto y saca una ventaja de algo más de 11 puntos al PP. Sumar cae un punto. El barómetro también se elaboró después de los acuerdos en Extremadura y Aragón, así que el CIS pregunta por el concepto de prioridad nacional impulsado por Vox y aceptado por el PP en esos pactos. Los resultados entre quienes están informados sobre el asunto dicen que un 44% está de acuerdo con el concepto, pese a que un 40% cree que es una idea incompatible con la Constitución.
9: Del exterior, Bruselas cree que Rusia ha dado un paso más en su intento de desestabilizar a Europa y apunta directamente al Kremlin por el dron que ha impactado en un edificio en Rumanía que ha dejado dos heridos. La Comisión está diciendo que es necesario intensificar la presión sobre el Kremlin. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
14: Sí, buenas tardes. La Comisión habla de una agresión inaceptable y repiten que Rusia ha cruzado una línea roja, como decía esta mañana la presidenta von der Leyen.
15: These drone incursions, we see them in interference in our democratic system.
14: Porque estas incursiones de drones buscan desestabilizar nuestras democracias, acaba de decir el portavoz de la Comisión Olof Gill, que subraya el compromiso del Ejecutivo Comunitario para reforzar el flanco oriental, una promesa que ya trasladó esta semana la presidenta a los países bálticos, donde también hemos visto una escalada en las incursiones de drones en las últimas semanas. El presidente ucraniano Zelensky pide intensificar la presión sobre Rusia. Bruselas recuerda que prepara ya un nuevo paquete de sanciones. El canciller alemán Merz dice que tanto Alemania como la OTAN están preparados para defender cada centímetro del territorio de la alianza.
9: El ministro español Álvarez acaba de escribir además un mensaje en X condenando esta incursión del dron y ha mandado su apoyo a Rumanía. Iberdrola se fija como objetivo alcanzar los 21.000 millones de euros de beneficio neto hasta el año 2028. Así lo ha asegurado el presidente ejecutivo de la energética, Ignacio Sánchez Galán, en la Junta General de Accionistas, que ha aprobado por una mayoría del 97% los planes propuestos por el Consejo de Administración.
16: Las inversiones también en nueva potencia alcanzarán los 15.000 millones, principalmente en las tecnologías eólica terrestre y marina y almacenamiento, tanto de bombeo hidroeléctrico como con baterías. Para hacer realidad este plan, vamos a realizar más de 10.000 nuevas contrataciones de personal.
9: Y el Consejo Consultivo de Andalucía ha concluido que la licencia municipal que amparó el proyecto del Algarrobico es nula. 20 años después se allana el camino para la demolición de este hotel a medio hacer en esta playa del municipio de Carbonera. Será Almería, Javier Romero.
17: La demolición del Algarrobico cada vez más cerca al anularse la licencia de obras después de más de 20 años. Los ecologistas urgen ya al gobierno a que entren las máquinas. Eva Saldaña, de Greenpeace.
18: Así que hoy, desde Greenpeace, exigimos la demolición inmediata de este mamotreto y, por supuesto, que los presupuestos públicos de 2026-2027 reflejen ya las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original.
17: El Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que la licencia que permitió construir el hotel en Carboneras es nula de pleno derecho por edificar en suelo protegido y vulnerar la ley de costas. Con todo, un pronunciamiento preceptivo y vinculante que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a certificar la anulación definitiva del permiso urbanístico en una próxima sesión plenaria.
9: Deporte, Sonia Luz, muy buenas.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se mueve el mercado con el Barça como protagonista. lista, ¿dónde está el primer fichaje para la próxima temporada, Nilsson?
20: Pues ahora mismo, en estos momentos, Anthony Gordon, el primer fichaje del Barça para esta próxima temporada, está firmando su contrato en el despacho del presidente Rafa Juste, acompañado también de Joan Laporta, y dentro de unos minutos, a partir de la 1:30, se va a hacer esta primera rueda de prensa del internacional inglés como futbolista del Barça.
19: Gordon, que llega al Barça, mientras que Íñigo Pérez se despide como entrenador del Rayo Vallecano. En estos momentos va a comenzar la rueda de prensa. Mañana termina la temporada de clubes a nivel continental con la final de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, y la cadena Ser ya está en Budapest. Cuéntanos, Lluís Flaquer, buenas tardes.
21: Buenas tardes. El Puskás Arena acogerá en un par de horas la previa de la gran final. Luis Enrique y Arteta comparecerán ante los medios evidenciando ya desde hoy el toque español de esta final de la Champions. El Paris Saint-Germain, actual campeón, se siente favorito ante un Arsenal que vuelve a una final 20 años después, buscando la que sería primera Champions de su historia. Aficionados ingleses y franceses ya se dejan ver por el centro de Budapest, ciudad que acogerá el partido que decidirá mañana a las 6 de la tarde quién se proclama campeón de Europa.
19: Gracias, Flaky. Y tenis, Roland Garros está jugando Pablo Carreño contra el argentino Tirante, primer set para el español, y en unos minutos Rafa Jodar contra el americano Michelsen.
22: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
23: La filosofía que lo peta en redes.
22: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
24: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
22: pensar.
25: Well, I mean, you know, by that time,
24: bueno, en aquel entonces,
22: escuchar otras voces.
26: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
24: Me lo darías, ¿no?
26: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
22: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
24: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
22: Eres tú. A vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
9: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
22: Cadena Ser. Servicios informativos. Comunidad Valenciana.
27: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
28: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
29: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
30: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de Valencia. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena Ser. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
31: Radio Alcoy. Cadena Ser.
32: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
33: 31 grados centígrados.
2: Iniciem la segona hora d'aquest Hoy por Hoy Alcoy. El que és Hoy por Hoy al local, recordem en estos continguts. Escoltarem ara a Vicent Romans, que és el portaveu de la coordinadora pel Valencià de l'Alcoyà i el Comtat. Parlamos de la trobada d'escoles en Valencià, que tindrà lloc a Ibid just demà. Després també escoltarem al regidor de Joventut, Sergi Silvestre, que ens parlarà de les pròximes activitats per als més joves. I per últim, el cinema amb Virgilio Colomina, com cada divendres. Moltes gràcies per la seva atenció i continuem amb tota la programació.
34: Este próximo 10 de junio, Radio Alcoy te invita al programa especial en homenaje a Camilo VI, nuestro cantante más internacional. Un recorrido por su vida, su música, testimonios de personas que lo conocieron y audios de nuestra hemeroteca que marcaron una época. Recuerda, 10 de junio, especial Camilo VI, solo en Radio Alcoy, en el programa Hoy por Hoy Alcoy, a partir de las 12:20 horas hasta las 14 horas, con la colaboración de Diputación Provincial de Alicante, Librería Papelería Natura, Comercial Papachí, Mercat de San Roc, Club de Fans de Camilo VI de Alcoy.
0: Ja queda molt poquiu per a que just demà dissabte tinga lloc l'inici d'una nova trobada d'escoles en valencià, que aquest any serà a la veïna localitat d'Ibi. I per això, per a parlar, perquè ens doni ja més detalls, perquè ho tenim ahir, hem anat periòdicament parlant en ell, però ara ja sí que és immediat, podem parlar amb Vicent Romans. Hola, Vicent, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, com esteu?
0: Molt bé, Vicent. Ja res, queda no res.
1: Mira, doncs ahir vam fer reunió encara de la comissió organitzadora per repassar tots els últims detalls, no? Perquè sempre convé mirar a última hora com estan les coses, i així a les 8 del matí ja estarem allà muntant, posant taules, vaja, preparant els últims detalls, perquè el matí hi ha activitats, hi ha a la plaça La Palla sobretot i els carrers adjacents, perquè està el passacarrer i el cercavila que farà la Unió Musical d'Ibi, després hi haurà partida de pilota, hi haurà també tallers de la societat de ball d'Ibi, i hi haurà també buxaranga, hi haurà un acte especial.
0: Dime.
1: Que fins l'última hora tampoc hem gosat dir-ho, perquè és el reconeixement d'algunes persones Bibi i Berudes, que Iberus i Berudes, que hem destacat, ho he volgut destacar des de la comissió organitzadora, com a persones que han fet una bona tasca durant molts anys per la llengua i la cultura a Ibi.
0: Ah, està molt bé.
1: I tindrem també la presència de la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verónica Cantó.
0: Ah, molt bé.
1: Que en principi vindrà a vesprà, però per problemes familiars i tot allà vindrà al matí, també saludarà el públic assistent.
0: Estarem ahí amb vosaltres. Mira, la socarra Verònica no pot faltar, ella està ahí sempre.
1: No, a més serà curiós perquè serà la seva última intervenció com a presidenta a la trobada de la comarca, perquè al juny ja canvi en l'acadèmia i Verònica deixarà de ser-ho i serà... Pues, qui trien els acadèmics i les acadèmiques.
0: No ho sabia, que acaba
1: sí,
0: el càrrec.
1: Són coses, vale. Coses aquelles que passen.
0: Exacte, sí. tipo
1: de les institucions democràtiques.
0: Exacte. Molt bé, doncs res, a veure, què més anava a dir? Morato, tu saps que un poc millem el tema de les xifres, que calculeu, gent d'on ve, explica'm un poquet d'allà, ensenc jo un poc, no? Però bueno, vale, dis-me.
1: A veure, per quantitats, sí. Sempre és estimatiu i nosaltres sempre hem preferit dir quantes persones hi haurà a la trobada des de les 10 i mig del matí que comencem fins, posem per cas, la 1 sí. De la nit que acabarà el concert d'Auxili. Qui diu la 1, diu 12 i mitja o 1 i mitja, perquè els concerts... Aleshores, pensem que igual 7 o 8 mil persones poden anar passant en un moment i en un altre. Val? Sempre és cert que hi ha una major afluència de persones quan es fan una localitat gran, com és Ibi, que no, per exemple, com l'any passat que hem estat a Fageca, que és una altra situació geogràfica i clar. Poblacional. Vull dir, això també és així. I que qualsevol persona que li vingui de gust arrimar-se i anar als tallers o vingui al concert també que fem per la vesprada, doncs clar, això suposarà un increment. Però, vaja, sempre és una qüestió estimativa.
0: Molt bé. Ai, claro, és que m'has dit hasta migdia. És que després per la vespre no m'ho vull
1: esperar. Clar, hem parat al migdia pel que para al matí. A la vesprada.
0: Tornem per la vesprada, sí, perdona.
1: No, la vesprada arrenquem a les 6 de la vesprada
0: sí.
1: I de 6 a 8 són els tallers, que n'hi haurà més de 40 centres educatius que muntaran els seus tallers, i unes altres tantes entitats o editorials que també aportaran la seva paradeta, que al remat seran més de 60 espais en paradetes, diríem, per la llengua i la cultura pròpia, no? Hi ha el concert de la vesprada, que el farà Marcel Marcià.
0: Ostres, Marcel, molt bé.
1: Sí.
0: Carles Llinares, sí.
1: Carles no estarà perquè té problema de salut, però
0: bueno, vaja,
1: els seus companys de grup, sí.
0: Estarà
1: per tant,
0: bé.
1: Música n'hi haurà, perquè les persones que saben fer pinya fer la música en València, pues, ens ho arreglen i... Encara que és a Carles, hi haurà els altres companys fent música i diversió.
0: Marcel Marcià per la vespre i després...
1: I bé, després n'hi haurà, abans del Marcel Marcià, hi haurà unes paraules de salutació, que serà la presidenta d'Escola Valenciana, estarà també la presidenta de la coordinadora, estarà Larissa, que és la directora del Servei d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant.
0: La Universitat d'Alacant, sí.
1: I estarà per primera vegada públicament i adreçant-se al públic. Estarà el nou encarregat dels temes de política lingüística, la Politècnica al campus d'Alcoi, que és Vicent Díez.
0: Ostres, Vicent, no? Molt bé.
1: Sí, vindrà, el van convidar i va dir...
0: Que bo.
1: Pues mira, una alegria, no?
0: Va, superbon, tio.
1: I també estarà al remat, que és una cosa que solen fer, vindrà la regidora, bueno, per la regidora d'Educació d'IBI, com a representant de l'Ajuntament d'IBI, i després vindrà i dirà, i l'any que ve a Banyeres de Mariola.
0: Ostres!
1: La regidora Bea.
0: Ostres, Bea Francesc.
1: Bea Francesc, correcte. De Banyeres.
0: D'acord. Sí. La pròxima seu. Ja mos has fet ahir una primícia.
1: Bueno,
0: molt bé.
1: És que això
0: serà Banyeres de Mariola. Molt bé.
1: Tu saps massa que, per exemple, si parlem en clau alcoiana, tota la gent sap l'any que ve qui serà el capità, qui serà l'altre.
0: També, no? Veritat.
1: Doncs, a veure, no és que vulguem ni menys copiar ni platjar de Mora Cristian, però...
0: Ja es fa aquest relleu, bueno, en els Jocs Olímpics, clar. Els Jocs Olímpics, també, una ciutat agarra el relleu de l'altra, exacte, l'organitzadora, però així igual. Tibi, el que és el relleu d'Ibi, l'agarra Banyeres de Mariola, molt bé.
1: Exacte.
0: Estarà l'alcalde, també, d'Ibi.
1: Sí, a veure, sabem que la qui parlarà com a representant
0: la regidora.
1: Serà la regidora.
0: Vale.
1: L'alcalde estarà, entenc que sí,
0: però
1: que vaja, que quan entre ells parlen, qui estarà i qui dirà, pues en aquest cas, hasta Paula, que ha estat una persona molt eficaç, molt treballadora en la comissió.
0: Això lo que anava, era un poc l'última pregunta que anava fet, no? La implicació per part de l'Ajuntament, per part de tots els col·legis d'Ibi...
1: Sí, ha estat cadascú en la seva mesura, perquè és així, no? Però molts centres d'IBI s'han implicat, no només el dia de la trobada, i no només la comissió organitzadora, sinó en les activitats prèvies, vull recordar, de manera especial el Festitró, no?
0: Sí.
1: On van participar 20 centres educatius, molts d'ells eren d'IBI, sí. I per tant, aquest reconeixement a aquesta tasca continuada, i també que el dia de la trobada estaran, i l'Ajuntament ha estat, i les associacions d'IBI, tant els amics de les ermites, perquè això sigui, a les 10 del matí començarà el toc de campanes de les ermites d'IBI. L'any passat a Fatgeca vam encetar allò de el toc a inici de Festa Major, que era la trobada, doncs enguany hem dit, això de les campanes pot ser, va dir, sí, però ha de ser de les ermites. Doncs pues, bueno, tant se val.
0: Claro.
1: Però que és allò de tocs d'alegria per dir, ei, veïnat, que tenim festa.
0: Anunciem.
1: Val? I hi ha empreses també, d'IBI, hi ha després col·laboracions puntuals com Consum, Consum d'IBI, Albina, no? Que sí. Ens ha fet una sèrie d'ofertes, una quantitat de tickets a un preu especial.
0: De gelaets.
1: Que
0: hi havia des del poble del gelat i del...
1: Clar, hem procurat, com que ara sempre lligar aquestes coses. Que estarà obert el museu del joguet i el museu de la biodiversitat també.
0: Molt bé.
1: Per tant, nosaltres estem ben contents de la col·laboració. Hi ha també una parada d'una empresa de joguets especialment educatiu, que és Marcais. Vull dir que estem contents de la implicació social i identitat i alguna empresa d'IBI, la veritat.
0: Molt bé. Ahir ve també, responent. Molt bé, doncs res, gràcies. Vicent, per tot, una vegada més. Bueno, jo sempre he dit Vicent, però bueno, de la coordinadora de València de la Colla del Comtat.
1: No? Fareu, m'avorriran, però sabeu que sempre n'hi ha un equip, encara
0: darrere.
1: Pugueu sentir una veu com bastant habitual o coneguda. Però sempre hi ha un equip de coordinadora, de, com es diu, de coordinació, i, òbviament, lligat a totes les altres trobades, perquè IBI i Potries a la Safor seran les dues trobades que tancaran el cicle de trobades d'enguany.
0: Està molt bé. Vale, perfecte, pues mira, una altra cosa també, un altre dato que has donat. Moltíssimes gràcies, com
1: a vosaltres sempre.
0: Fort abraç, adéu.
1: Igualment, adéu, salut i llengua viva.
3: Domingo 7 de junio, a las 12 horas, en el Salón Rotonda del Círculo Industrial, concierto Hola Verano, a cargo de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante. Director Francisco Mestre. Concierto benéfico, donativo 10 euros. Lo recaudado irá a beneficio de Coratge, Associació de Familiars i Afectats amb Danys Cerebrals Adquirits. Organiza Rotary Club Alcoi, Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante y Círculo Industrial. Domingo 7 de junio a las 12 horas, concierto Hola Verano. No faltes.
0: Acabem ara les rodes de premsa, dos rodes de premsa que han tingut, explicant tota la programació a nivell juvenil que tenim així a la localitat de Muro, totes les activitats, que millor que fer un xicotiu resum amb el regidor de joventut, que és Sergi Silvestre. Hola, Sergi.
4: Bona vesprada.
0: Bueno, molt complet, no?, tot el que ens heu presentat, i la veritat és que es nota, no?, que esteu ahí treballant molt per a aquests joves, de, sobretot, específicament els joves.
4: Sí, la veritat que el que estem intentant és desenvolupar i posar a la pràctica el Pla Estratègic de Joventut, que vam acabar de redactar farà escassament 6 mesos, i tinc que agrair ahir l'esforç i implicació del tècnic de joventut, de Fran Medina, perquè hem volgut plasmar tot el treball que des del 2023 estem fent, des de la regidoria de joventut, implementant el que és la plaça del tècnic de joventut, que no hi havia. Ara hem aprovat en el recent pressupost també, en el que és la plantilla personal, la plaça de Tassoc, que esperem que un any puguem traure-la també, i després implementant també gent de pràctiques que hem tingut col·laborant en el taller d'ocupació, en aquest cas en el taller d'ocupació Muro Ocupat 1 i Muro Ocupat 2, amb els companys, el professorat de dinamització sociocomunitària i també l'alumnat per als tallers, i després poder treballar les diferents activitats a partir de les enquestes i tot el que el jovent ens demanava, vale? Donant el servei de transport universitari, vale? Intentant complementar en la ludoteca, en el CLIA, per intentar aconseguir que el Consell d'Infància i Adolescència després tingui la seva plasmació en el Consell de Joventut, i ara el que hem presentat avui és diguem-ne la plasmació o la cloenda de tot allò que se'ns demana en un moment que el jovent està de vacances i vol espais de reunió i vol tindre espais de sociabilització durant l'estiu. Per tant, plantegem el reeditar el que és el Jugamuro, que ja hem comentat gràcies a Domingueros del Coll, per a fomentar això ser alternatiu de jocs de taula, de crear interrelacions, que no sols sigui un espai tancat per a joves, sinó crear la intergeneracionalitat en tota la família, i gent que li agraden els jocs de taula, perquè al final és un oci molt saludable, que fa pensar, que fomenta la creativitat, que a més pot ser lloc de trobada i que pot crear-se fins i tot llocs estables al llarg del centre jove durant tot l'any per a poder fer trobades i jugar al jocs de taula sempre, o a rol i demés, recuperant en certa mesura una tradició que farà uns 15 anys es va iniciar i que es va perdre i que ara sembla que torna a voler sortir a l'àmbit social, i després també vincular aquesta alternativa, aquesta creativitat, aquesta formació per mig de lo que és l'estiu jove, amb formació i oci, competicions de jocs de tenis taula i de per exemple també videojocs i de més, complementant també la part més artística, interdisciplinar, del que és el muralitzat, que al final també vol intentar fomentar aquesta creativitat, que no ens quedem sempre en la part de que els joves estan sempre pegats a un mòbil o que no es relacionen, que no són creatius, no? Tot el contrari, hi ha que trencar aquestes cremes, i al final també d'aquesta forma ens ajuden a formar part de, del poble, intentar identificar-se més en el poble, de valorar més el poble i sobretot participar, que al final també aquesta vinculació que les regidories que estan al meu càrrec de joventut, participació ciutadana, associacionisme i patrimoni, al final intenta donar també, posar la base per a que després, com he comentat en la roda de premsa, els companys i companyes que són, que encapçalen turisme, cultura o promoció econòmica puguen utilitzar aquests recursos, o fins i tot també educació, poder utilitzar-ho per a crear aquesta interdisciplinaritat i que tinga un reflex real en el nostre poble de la base dels que ara som joves, dels que seran joves i després els que deixem de ser joves, però que
2: menys joves,
4: però que al final és una forma de pensar, de pensament. Tots podem ser joves perquè tenim aquest xiquet dins del
2: ja
4: nostre cari.
2: Un últim detall, no? Dins de Muralitza't, aquest programa Muro de les Illes Balears, és xulíssim.
4: Exactament, i des del programa sempre ho dic, sempre no hem de ser compartiments estancs, la interdisciplinaritat i el vincular projectes i el crear relacions estan ahí. I una de les coses més boniques que hem pogut fer és des del projecte Muro per Muro Mediterrani Compartit, d'aquest agermanament que tenim, que té diferents diguem-ne eixos estratègics, vincular a la part juvenil i artística i participativa vinculat al mural d'aquest intercanvi d'artistes que puguem regalar-nos experiències artístiques, experiències humanes i al final també el que són punts d'encontre per acostar-nos, per crear germanor i sobretot per intentar fomentar una cosa que hauria de fer-se més, que és crear i teixir lligams, crear ponts en una societat que li fa falta molt el factor humà, el factor artístic, el factor creatiu i sobretot també el factor emocional de crear vincles mitjançant l'art.
2: És molt ràpid, és el fet de que vau estar allí a Muro, el Muro Balears, vau fer uns murals i ara mos tornen, no? Mos tornen la visita.
4: Exactament. Alba Galdón i Toni Espinal van fer allí dos murals, com comentava Alba, en el que es plantejaven la visió de què compartim els dos muros banyats per diguem-ne uno que té platja i l'altre que
2: els dos són
4: interior, però al final és el que comentàvem allí, i jo dia els dos som una illa, perquè nosaltres som una illa entre muntanyes i som una illa banyada per la Mediterrània, per tant nosaltres tenim l'embolcall de la Mariola, del Benicadell i l'Aitana i la Serrada d'Almudaina, i ells tenen l'embolcall de la Mediterrània en la seva platja, en l'Albufera que tenen al voltant i en una planura que la veritat que és un poble que, com bé deia Alba, compartim, ens uneixen moltes coses, compartim moltes coses i que al final també, si podem teixir aquests vincles mitjançant el factor humà i l'art sempre...
2: Ahí estaran aquests autors balears, vindran així. Molt bé, doncs ja especificarem dades d'això, però volien saber aquesta visió.
4: Del 25 al 28 de juny, en Muro, en el lateral del camp de futbol La Llometa, carrer Duquesa d'Almodóvar, tindrem les intervencions murals i es complementarà amb eixe jugamuro i les activitats de juliol de...
2: Exactament. 27 i les activitats de la xom. Perfecte, Sergi, gràcies.
4: Gràcies.
5: Del árbol a la mesa. Las cerezas montaña de Alicante tienen un sabor único porque están cultivadas en los campos de nuestros valles con un clima mediterráneo templado, cuidadas por manos expertas y su recolección es artesanal. Las cerezas montaña de Alicante están certificadas por la Indicación Geográfica Protegida Cerezas de la Montaña de Alicante. Pide las auténticas cerezas. Son inimitables.
6: Con la colaboración de la Diputación de Alicante.

0: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
2: Hola, Paco.
1: Com va,
2: bueno, anem, ja fa molta calor. Esta setmana, el que és la cartelera, hi ha 5 novetats. El que passa és que les dues pel·lícules realment que hi ha, pues, són pel·lícules que a mi realment m'atrauen. Una sí que m'atrau, no? L'anar a veure ara el retorno del rei, pues, se fa un poc farragós. Sí. Però, bueno, en sí, queden moltes de la setmana passada, perquè el que té de gran mèrit la cartellera d'Alcoi és que pràcticament arriba quasi tot i es renova constantment. I bueno, i sempre queda alguna cosa per veure i sempre n'hi ha pel·lícules que te s'escapen.
1: Al mateix temps.
2: Sí.
1: En el tram final del programa el que farem és que, com acabes de vindre del Festival de Cannes...
2: Sí, pues, bueno...
1: Com us agrada, eh?
2: Del Festival de Cannes no m'has agarrat poc preparat, perquè a més són pel·lícules d'una nacionalitat pues un poc...
1: Ho vas viure tan intensament... Ho vas viure,
2: però sabem, tu i jo sabem que ens va sorprendre eixa palma d'hora, la millor direcció, no?, de la Bola Negra, no?
1: Los Javis.
2: Sí, que ara la comentarem.
1: Vale.
2: I jo sí que preferis que el Festival de Cannes, a mesura que van venint les pel·lícules, perquè aquest any les han vistes totes, eh? Siga en streaming, però... i quasi totes en sala gran, eh? És a dir, que té molt interès.
1: Molt de mèrit. Molt bé, perfecte. Bueno,

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Yo voy a hacer una película que va a manar a Boris y se tiene ni idea de lo que veíem, que es día Dream Escenario, y que nos va a sorprender moltíssim. Era una película surrealista, molt surrealista, que interpretava Nicolas Cage, que adquirís una popularitat enorme el personatge d'esta película Dream Escenario, perquè la gent, sense vindre a cuento, sense conèixer-lo, somiava amb ell. És dir, una cosa que, bueno, que no sé ni com es menja ni com explicar-ho, no? Pues esta película va tindre enorme èxit, va rellançar un poquitiu la carrera de Nicolas Cage. A més, dir que aquesta pel·lícula que de la que estic parlant, de Dream Escenario, la va produir Ari Aster, que no sabíem qui era, però que després va fer aquella pel·lícula de terror tan important dins del folk, que era Midsommar. Ari Aster és un director prou interessant. Bueno, a Zendaya i a Roche i a Robert Pattinson els acompanyen a Alana Haim i Mamadou Atti, i la produeix aquesta mítica productora que s'ha convertit A24, no? O A24. Bueno, de què tracta el drama? El drama és una parella que va a casar-se, Zendaya i Pattinson, que ja han explicat ells en tota la premsa especialitzada lo bé que es duen i lo mal que pensava Zendaya de Pattinson, fins que el va conèixer i va veure que no era, com diuen ells, un friki, no? I que són fantàstics els dos i tal. Pues bueno, esta parella va a casar-se i quan estan ja la boda està ja preparada, els padrins, que són els millors amics que ells tenen, Alana Haim i Mamadou Atti, pues van a revelar una sèrie de coses que no tenien que haver revelat i que es converteix en un autèntic drama. La crítica la tildà de que és una pel·lícula pesadillesca, que és subversiva, que el guió és meravellós, i m'he anotat, perquè no conec aquest home, una cita de Owen Gleiberman, que és un dels crítics americans de més bona reputació, que ha definit aquesta pel·lícula com una hija bastarda del dogma. No sé si te'n recordes que era allò del dogma. El dogma era un moviment cinematogràfic que encapçalava Lars von Trier. Lars von Trier, i que tenia pues, gent molt important allí, com Thomas Wittenberg. Precisament el dogma el que deia que n'hi ha que fer una pel·lícula que, com deia Javier, no, el nostre gran amic, seria vivir cada dia. És dir, quan nosaltres vivim, quan jo estic parlant fora en algú, o m'encontro en el carrer en algú, no sonen violins ni sona música. És dir, el dogma és rodar a palo seco i a lo que se nos ocurrisca dir. A part de que en una conversació entre dos particulars, tu saps que si la tingueres que retransmitir per ràdio, la tingueres que polir, podem dir que llevar pràcticament el 90% de la conversació, no? Doncs pues això és el dogma, no llevar ixe 90% tot. I quedar-te en lo que van, en lo que van contant. No sé si exactament he definit bé el dogma, però més o menys va per ahí.
2: És prou dogmàtic.
1: Sí. Jo em recordo una pel·lícula del dogma que va agradar moltíssim, que es deia Celebración. Precisament era una família que es reunia i que en eixa festa de celebració pues eixia absolutament tot el que tenia que eixir, no? dels membres de la família.
2: Sense filtro, no?
1: Tot efectivament.
2: A lo fort.
1: Paco, antes, bueno, de, pues,
2: digues.
1: Sí, antes sí. De passar a un altre, perquè no hem aconseguit encontrar l'abans, n'hi ha una pel·lícula de dibuixos esta setmana de Dinamarca, però se diu de Dinamarca, que dirigís una directora d'un director, Jens Moller, nascut a Finlàndia, al fi i al cap de ser, tots països nòrdics, que es diu Flick. Mira que l'he intentat buscar per internet, però sempre que busque Flick, Miss Flick, que és la pel·lícula de terror mítica. Entonces, esta es
2: la historia. Pensat en el delfín, en Flip.
1: Flipper. Però això tu no ho vas veure, Flipper. Si ho vas veure, jo era xicotiu. Com vas a veure-ho tu?
2: A mi sona. Sí. El delfín allí, que eren allí. Sí. Jo és que les pel·lícules d'animalers sempre les ha tingut molt present.
1: Sí.